0: Sierra 999, Recurio Direct, Pink, Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra, Distromenten, 6000.
1: Break the tape to begin 5000.
0: 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000,
2: 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000,
0: 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000,
2: 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000,

0: 5Z3233 now, this is maintain 6000, cross Sofia at or below 9000.
1: Send to maintain 6000, cross Sofia at 9000, cargo desk 3233.
0: Cargo desk 3233, at or below 9000.
1: At or below 9000, cargo, for Sofia, cargo desk 3233.
0: JP33, this is maintain 6000, cross Sofia at or below 9000.
2: 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000